0: cara y fue enorme mi alegría. Momentos era el programa, un gran equipo lo guiaba, con Luis Rodríguez al frente, la voz amiga de mi alma.
1: Tots els dies, de dilluns a divendres, Momentos amb Luis Rodríguez, un programa de confidències. A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.

0: Sortim també ara a les carreteres per conèixer l'estat del trànsit. Ferran Aràndiga, molt bon dia.
1: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres. Tenim paciència perquè tenim tres accidents actius. El primer talla la calçada de la BP4653 en ambdós sentits de la marxa a l'altura de Prats de Lluçanès. Tenim un segon accident que talla un carril a la ronda litoral en sentit sud i des de Sant Adrià de Besòs deixa doncs, fins a 8 quilòmetres d'aturades. També tenim un tercer accident que deixa un carril tallat per la AP7 a Barberà del Vallès en sentit nord, també amb 3 quilòmetres de retencions. Per altra banda, tenim dues avaries a la A2, una a Cervera i l'altra a Castellbisbal, que en direcció Lleida cadascuna talla un carril de circulació. Una tercera avaria, en aquest cas a la AP7 a Sant Cugat, deixa els vehicles al voral, però en sentit nord deixa un quilòmetre de lentitud. Això és tot des del RAC. Bon dia!
2: ¿Tienes principio de cataratas? No esperes a que sea demasiado tarde. Gracias al láser Catalyst, en un abrir y cerrar de ojos, eliminaremos la catarata y verás de lejos y de cerca. Sin gafas. Primera visita gratuita informativa. 93-200-9879 o en oftalmologiatrestorres.com.
0: I l'Ajuntament de Manlleu ha decretat dos dies de dol oficial per la mort de dos germans bessons d'11 anys ofegats al riu Ter. Aquest vespre a les 8 es farà un minut de silenci davant del consistori que s'ha posat a disposició de la família. Els pares van alertar de la desaparició dels nens dilluns a la nit en veure que no tornaven a casa després d'anar a jugar a futbol. I després d'hores de recerca, els cossos d'emergència van trobar els cossos dels dos germans al Ter. Els Mossos estan investigant els fets, però la principal hipòtesi és que es tracti d'un accident. No hi ha d'entrada indicis de criminalitat. I t'expliquem també que l'alcalde de Girona, el copaire Lluc Salellas, acusa Gemma Geis de trencar el pacte de govern per electoralisme i per la por, el que qualifica d'extrema dreta. Salellas considera que la sortida de Junts al govern municipal és un error perquè desaprofita la feina feta fins ara i dona ales al PSC i Aliança Catalana. Però la fins ara vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis, assegura que la decisió arriba després d'una llarga reflexió i també d'una acumulació de desacords. Critica el que defineix com una manera de governar massa personalista de Salellas i afirma que molts dels projectes que Junts considerava prioritaris han quedat encallats.
3: Ja no podem continuar condicionant aquest rumb. Se'ns ha acabat la paciència, que crec que és una frase que tothom pot entendre perfectament. Per això, avui doncs, prenem aquesta decisió i ho fem amb el convenciment que ens hem guanyat, ho fem amb el consentiment que ens hem guanyat el dret legítim d'emprendre el nostre camí. Continuarem, òbviament, actuant en responsabilitat. Farem una oposició responsable.
0: I encara hi ha molts ajuntaments a Catalunya que posen traves a l'hora d'empadronar i no són casos aïllats. La Federació d'Entitats Catalanes d'Acció Social ha analitzat la situació a 60 municipis i en més de la meitat, 40 concretament, plantegen dificultats, és a dir, 2 de cada 3. En tots els casos analitzats, l'empadronament no és precisament un tràmit àgil, especialment quan qui ho demana està en situació de relloguer, viu en un infrahabitatge o dorm al carrer. La Cantar Loucani és membre de la Junta Directiva d'EC i coautora de l'estudi. Parla d'un problema estructural i demana revisar aquestes pràctiques perquè empadronar és una obligació administrativa, no una opinió política. I a l'hora de resoldre una petició d'empadronament, l'ECA es denuncia arbitrarietat de criteris. Temps ja pels esports i us parlem de Barça o Espanyol. José Luis Gil, molt bon dia.
4: Bon dia. Davanter alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, arriba aquesta tarda a les 4 a Barcelona per complir els últims tràmits abans de signar pel Futbol Club Barcelona. Atents a Can Barça, les proves mèdiques per determinar l'estat del genoll dret de Frenkie de Jong. El neerlandès ha tornat lesionat del Mundial i els pitjors pronòstics parlen d'una baixa de 4 mesos. L'Espanyol enceta estada de pretemporada a Torremirona després de presentar Sergio García com a entrenador del filial.
5: La intensitat aquí no se negocia. O sea, yo creo que tenemos buenos jugadores que podemos jugar al fútbol, pero la intensidad, el compromiso y el carácter que pueda tener nuestro equipo se va a ver en el campo.
4: A segona divisió, l'Andorra fitxa l'emblemàtic davanter de l'Europa Jordi Cano, que signa 2 temporades. El Sabadell incorpora el central José Luis Català, procedent del futbol base de l'Espanyol. En bàsquet, el Fiat Girona incorpora l'alè pivot David Enguessant, procedent de la Lliga Alemanya, mentre que en futbol sala, el Palau Blaugrana serà la seu de la Supercopa d'Espanya al setembre, tret de sortida de la temporada oficial.
6: Herrera a COPE.
7: COPE Catalunya i Andorra.
6: Estàs informat.
8: INSCOR, centro líder en cardiología y rehabilitación cardíaca en Cataluña, realizamos consultas cardiológicas y todos los estudios necesarios para cuidar tu corazón. En Inscor ofrecemos atención rápida. Te programamos visita cuando lo necesitas. Teléfono 93-425-1962 y inscorcardiologia.com. Folgarà a les 12 de Barcelona.
9: El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest disposa d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribratge del càncer de colon. Oferim finançament a 6 mesos sense cost per a la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
10: Si busques un híbrido enchufable, en MG Quadisbritis te ofrecemos el MG HSPF desde 299 euros al mes. Más tecnología, más confort y 7 años de garantía. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en quadisbritis.es. Cada día más cerca de ti, en nuestras instalaciones de Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. Quadisbritis.es.
11: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
12: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba, que sigui ampla, i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
13: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
14: Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
15: Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
14: Suscríbete.
7: COPE Catalunya i Andorra.
0: Doncs continuarà mateix la informació i et seguim explicant tot el que t'interessa a Herrera en COPE. Que passis un molt bon matí.
16: ¿Aún sin vacaciones? Reserva al mejor precio. Aprovecha las rebajas de Viajes El Corte Inglés. Y con tu tarjeta El Corte Inglés las puedes financiar hasta en 12 meses TAE 0% sin intereses. Hasta el 31 de julio por compras superiores a 300 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en viajeselcorteinglés.es.

0: Encuéntranos en Instagram, Facebook y TikTok.
1: Busca Herrera en COPE y escríbenos.
2: COPE Lleida.
1: 97.4 FM.
3: Ha estat víctima d'una estafa bancària i li han desaparegut diners del seu compte inesperadament? Acudos Consultors, som especialistes en dret bancari i estafes per internet, amb una àmplia experiència d'assumptes on els clients han recuperat els seus diners. Disposem d'un equip d'advocats que estudiaran el seu cas i l'ajudaran a reclamar la quantitat que hagi perdut. Acudos Consultors, a Balaguer, Viella, Lleida, passeig de Ronda 57, telèfons 973 28 28 18 i 973 27 27 99.
4: Sí que estàs ben fresqueta amb el nou aire condicionat de Baillant.
5: I tant! I amb la garantia dels millors professionals, Energia Europea, instal·ladors oficials de Baillant, a Lleida i Tarragona. Finançament sense interès ni comissions i segons quin model, et tornen 150 euros.
4: Demana ara el teu aire condicionat Baillant a Energia Europea Instal·lacions, a l'Avinguda de les Garrigues 35 de Lleida i energiaeuropea.es.
5: Confort, tranquil·litat i servei professional en un sol lloc.
6: Això que sents és una ciclista que circula pel centre de la ciutat en hora punta. Ara l'avança un Volvo XC40. Te n'has adonat? Ella tampoc.
7: Volvo XC40 amb detecció de ciclistes. El cotxe pels qui prefereixen anar amb bici. Descobreix-ne més coses a volvocars.es.
8: Concessionari Llemosa, polígon industrial al Segre, parcel·la 720 Lleida i a llemosa.com.
9: Liquidació per jubilació a González Joyers. No et perdis aquesta gran oportunitat. Grans descomptes en rellotges i joies. Compra els teus regals al millor preu. Aprofita ara la liquidació per jubilació de González Joyers. Vine ràpid que s'acaba. Estem al carrer Correu Vell número 4 a l'eix comercial de Lleida entre Sant Antoni i Blondel i a gonzalezjoyers.com. Obert de dilluns a divendres. Retamero Electrotaller posa a la vostra disposició servei d'afilat, rectificat i venda d'utillatge de tall per a fusta. Ara també servei de manteniment de maquinària per a empreses. Agricultor, Retamero Electrotaller t'ofereix assessorament, venda i afilat de discos per la poda. Estem al carrer Miquel de Cortiada 3 davant de l'església de Pardinyes. Telèfon 973 23 14 69 i a retameroelectrotaller.com.
10: El Tour de Francia ya está en marcha y la emoción no da tregua.
11: Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
10: 3.333 kilómetros de pura adrenalina.
11: Arriesgando, tumba abierta, ¿no?
10: En COPE te lo contamos todo.
11: 20 kilómetros meta.
10: Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Alberto Arauz, Joan Prats y Eric Prade.
11: Buenas tardes, amantes del ciclismo.
10: Cada día desde las 4 en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, cobertura especial en tiempo de juego.
11: Línea de meta, Eric Frade.
10: Hasta el 26 de julio, el Tour de Francia en COPE con Eric Frade.
0: Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
1: Busca COPE y escríbenos.

0: Herrera a COPE.
1: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
2: I què et sembla si parlem de llibres i de lectura, de l'hàbit de llegir des de la llibrera, des del nostre espai en el que, vaja, volem que entres en aquest hàbit. Volem que entres en aquest hàbit no perquè sí, sinó perquè ja ens han dit totes les investigacions que hi ha al voltant de fa molts anys i de fa pocs anys que és un gimnàs pel nostre cervell. Sí, aquí per fer braços i això te'n vas al gimnàs i fas un, jo què sé, exercicis, doncs vols mantenir en forma el teu cervell? Lectura. A més, vivim en una societat que ens ho donen tot massa mastegat i llavors el cervell s'ha d'esforçar poc, sobretot en el tema d'imaginació i aquestes històries, i s'atrofia al final. Doncs la lectura desperta tot aquest... bueno, el que era el cervell, vaja, fins fa unes generacions i que ara el tenim una mica infravalorat, però que el fem anar poc en aquest aspecte. Doncs la lectura és un hàbit que t'ajudarà molt i que, a més, a partir de certa edat notaràs millores o esquivaràs problemes. Vull dir, això no hi ha una ciència certa al 100%, perquè hi ha d'altres històries amb tema de malalties, però aquesta ajuda molt. Bé, ho fem des de la xarxa de biblioteques de Catalunya amb l'Anabel Ramos, que és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida. Anabel, què tal? Bon dia.
3: Molt bé, molt bon dia.
2: Bé, seguim amb la... o acabem ja amb la proposta de llibres de cara a aquest estiu. Ja en vam fer 5... n'hi havia per tots els gèneres, gruixuts, prims, fàcils, difícils, escabrosos o suaus, d'amor o de baralles. O sigui, vam trobar de tot, per tant, tria el que vulguis. I avui fem el remat. Ens remates avui?
3: Avui acabem, doncs mira, començo amb una novel·la que em va agradar moltíssim, que l'he llegit ja diverses vegades, que és ideal per aquest estiu perquè ens parla d'un viatge. Mm-hmm. No només un viatge... exterior, sinó també un viatge interior. Es titula El peregrinatge insòlit de Harold Fry, de la Rachel Joyce, i ens explica la història del Harold Fry, que rep un dia una carta d'una antiga companya de feina a la que fa molt temps que no veu, i quan decideix tornar-li la carta, no?, i escriure-li, en comptes de tirar la primera bústia que troba, comença a caminar

0: La carta, sí, sí. Molt bé, està molt bé. És una novel·la bonica, tendra...
1: Però ell ja havia ficat el segell, perquè ja l'anava...
0: Sí, sí, l'anava a llançar
1: a posar a la bústia.
0: A la bústia, però decideix
1: la porta,
0: fer caminant.
1: Bueno, si voleu, això ho podem extrapolar avui en dia, que sí, que tenim moltes maquinetes per enviar-nos missatges, però veure'ns en persona a vegades costa. Doncs, bueno, no sé si acaba així aquest llibre, però pot ser.
0: Al final són decisions, no?, que prens, que dius, no, per què he fet això? No ho sé, però me venia de gust i ho volia fer, doncs ho faig.
1: Val.
0: I és el que fa el Harold Fry.
1: És un llibre fàcil de llegir?
0: Sí, és fàcil de llegir, sí. L'altra proposta que us porto, Gina, de Maria Climent, és una veu més directa i més moderna, diguéssim, que ens explora o ens posa de cara amb aquests conflictes de la maternitat, no?, i el sentit de les expectatives vitals. Abans de tenir els fills.
1: Abans
0: de tenir els fills, no? La protagonista es mou entre incerteses, entre haver de prendre decisions, entre contradiccions, no?, que al final totes i tots tenim.
1: Però es basa en el fet de tenir fills?
0: Un dels fets és aquest, sí. Un dels fets és aquest, no? El fet de tenir fills, la malaltia... hi ha diferents aspectes que te fan... que te fan posicionar-te, no?, al final en la vida, que acabis prenent una decisió o acabis prenent una altra, i arriba un moment que dius, no sé quina decisió vull prendre, no? No ho tinc tan clar. Doncs aquesta novel·la està molt bé.
1: Jo, és que t'estic mirant ara, tu, l'Anabel Ramos, tu vius el doble o el triple que la resta de la gent.
0: Claro.
1: Cada llibre és com una vida, un món...
0: Mira, quan dius la novel·la, que la literatura, que s'ha de llegir perquè és bo, però no sé què, sí, però has de llegir perquè s'ha de llegir, perquè t'agrada.
1: Perquè
0: te digui el metge, mira, treu-te la sal perquè és bo, pues, dius, és que a mi m'agrada amb sal, i no podràs.
1: Però
0: pues,
1: jo crec que la lectura, quan comences, ja estàs, eh? Has d'entrar per la bona porta, és a dir, les primeres lectures te les han de recomanar bé, i a partir d'allí t'enganxa.
0: Potser que sí o potser que no, potser no t'agradarà mai llegir, potser no, vull dir, no t'agradarà mai llegir, no llegiràs mai.
1: Pues res, sense sal.
0: Però a mi, m'agrada molt, jo m'ho passo molt bé,
1: però
0: jo sí, visc moltes vides.
1: Està parlant de llibres i se li il·lumina la cara. Si és que no ho pot evitar, si és que no pot evitar-ho. Penseu que l'Anabel, a part de... que té 40.000 feines més a la biblioteca, si té dos segons i veu una persona indecisa, s'acosta i li pregunta, sol, puc ajudar? Què t'agradaria llegir? Te fa tres preguntes i et proposa tres llibres.
0: Bueno, perquè jo és com si fos peixatera. Jo venc, el meu gènere... Jo no l'he escrit, aquesta novel·la, però jo m'ho vaig passar molt bé a llegint-la. Llavors, vull que tu també t'ho passis bé.
1: No,
0: segurament
1: sí,
0: diràs, pues vaya,
1: no,
0: això no m'ha agradat, o no m'interessa.
1: O sí que t'ha agradat.
0: Però, ostres, sempre... Jo m'ho passo molt bé llegint, veus?
1: No, sí.
0: Que vos, i a més, clar, t'imagina que t'estigues venent aquí un llibre i digues, oh, pues sí, bueno, està bé, no està malament.
1: No,
0: a mi m'agrada.
1: És la passió que hi posa. La novel·la és això.
0: Sí.
1: Vinga, va, el tercer d'avui.
0: El tercer, un altre que també apassionant.
1: Vinga.
0: Per mi, me va agradar moltíssim. Nosaltres en la nit, ja l'he recomanat diverses vegades, és un llibre que no deixaré de recomanar. Ken Aruf és un escriptor d'Estats Units que ha escrit diverses novel·les, va morir, va escriure diverses novel·les molt boniques, molt intimistes, amb un to molt proper, que destripa, no?, els sentiments humans, i això se nota molt, m'agrada molt aquest tipus de literatura. Que de què va Nosaltres en la nit, que després podem veure la pel·lícula, Nosaltres en la nit va de dos veïns grans, molt grans, una dona i un home, que decideixen fer front a la seva solitud compartint les nits. Ella li fa una proposta amb ell, li proposa si vol venir a dormir amb ella, llavors ell accepta. Què passa a partir de llavors amb les veus del poble, el crítica, el no sé què, i realment te n'oblides de l'essencial, que és que les persones estem molt soles i que necessitem algú amb qui compartir, depèn de quins moments, no?
1: Doncs...
0: I això és de dir, escolta, això és el que val.
1: Bon tema.
0: Després, Robert Redford, Jane Fonda, a la versió cinematogràfica, espectaculars. O sigui, recomanació 100% per aquest estiu.
1: Ja, ara us diré un tòpic. Primer el llibre.
0: Sí,
1: després la pel·lícula.
0: Sí, primer el llibre, després la pel·lícula.
1: Molt
0: perquè
1: bé.
0: Si no, després no llegireu el llibre. L'Anomalia, d'Hervé Letellier, una novel·la fantàstica, molt divertida, barreja entre thriller, ciència-ficció i reflexió filosòfica,

0: una mica de religió també hi ha. Hi ha diversos personatges que se troben en una situació impossible a simple vista. Un avió que va d'Europa a Estats Units i quan hi ha un moment que perd la connexió amb la Terra i aterren. Però és que resulta que quan aterren se n'adonen que ja havia aterrat abans. O sigui, hi ha el doble... Els dobles de cada persona que estan en aquest avió...
1: Caram!
0: Sí, és brutal. Aquest llibre és fantàstic.
1: I això no ho han portat en sèries o a cinema?
0: No ho han portat enlloc. És una pena.
1: Mira,
0: jo vaig passar molt bé llegint aquest llibre perquè se plantegen moltíssims qüestionaments filosòfics, ètics, religiosos fins i tot, no? Perquè llavors hi ha una espècie com de comissió que es reuneix, porten gent de totes les religions, això com pot ser, com pot haver passat, què fem amb aquests casos, molts dilemes, molt interessant.
1: Mira, jo vaig començar a veure una sèrie que és veritat que després la van allargar artificialment i no l'he acabat, però el començament era interessant. El primer capítol és que agafen un avió, que estan una família sencera i d'altres, esperant un avió i hi ha un retard.
0: Uh-huh.
1: I llavors els donen una solució. Mira, o agafeu aquest que fa una escala i arribarà, o us espereu una mica més d'estona i agafeu el que tocava i arribareu més tard. Llavors la meitat de la família agafa la primera opció i els que es queden arriben, representa 5 hores més tard, crec. Però no arriben 5 hores més tard, arriben 5 anys més tard.
0: Ah, mira.
1: És curiós, passa una cosa al vol. Hi ha un llamp o no sé què, se'n va la llum,
0: sí,
1: torna,
0: sí.
1: Res, segueixen normal i quan aterren, quan el pilot diu l'indicador, diu, perdona, és que esto no, els desvien en una pista i hi ha tota la policia i quan baixen diu, però a veure, què passa? I diuen, no, és que vostès van sortir fa 5 anys de l'aeroport d'origen.
0: Sí, sí, sí.
1: I clar, vaig veure aquest tràiler i ja em va enganxar. Mm. És veritat que després, no sé, no l'he acabat perquè és que... Me sembla que es diu Manifest. Ah. No l'he acabat perquè 6 temporades jo crec que no dona per tant. Però m'ha recordat això.
0: Pues t'has de llegir aquest llibre.
1: M'he de llegir aquest,
0: Hervé Letellier. Hervé Letellier, l'anomalia, en català i en castellà està.
1: Ahà. Molt bé, doncs, propostes interessants de cara a aquest cap de setmana, anava a dir, de cara a aquest estiu.
0: Sí, cap de setmana llarg.
1: Aquest estiu. Sí, sí, sí. L'anomalia d'Hervé Letellier, nosaltres en la nit del Ken Haruf, Gina, de la Maria Climent i el peregrinatge insòlit de Harold Fry, de la Rachel Joyce. Aquest senyor que al final li va estalviar la feina al carter, per entendre'ns.
0: Sí.
1: Bé, són propostes per l'estiu, si no tenim l'hàbit de lectura, i com comencem? Doncs mira, aquí tens propostes, recupera programes antics, si vols, que hem fet moltes propostes i són llibres molt macos, i a la que entres en aquest món vius el doble, o el triple,
0: sí.
1: O sigui que val la pena. Escolteu, que acomiadem a l'Anna Bel Ramos.
0: Tingueu un bon estiu.
1: Tu tens deures,
0: igualment.
1: Molts deures per
0: tinc
1: llegir.
0: Tinc molts deures, però no són deures.
1: No són deures,
0: no
1: és
0: són
1: veritat.
0: Deures.
1: En fi, tots aquests llibres els trobeu a la xarxa de biblioteques públiques de Catalunya i a l'Anabel Ramos, a la Biblioteca Pública de Lleida. Anabel, una abraçada gran, que tinguis bon estiu.
0: Gràcies, igualment. Bon estiu a tothom.
1: En fi, de plaers et puc parlar. Un és de la lectura i en tenim molts altres, cadascú té els seus, però n'hi ha un altre que segur que tens, que és el de menjar. I jo t'he de fer una pregunta. ¿Tienes antojo de una carne espectacular en Barcelona? Entonces, tienes que conocer La Cabrera Barcelona. Auténtica parrilla argentina, cortes increíbles y un ambiente perfecto para disfrutar. Es un sitio de esos que pruebas una vez y quieres volver siempre. La Cabrera Barcelona están al carrer Diputació 239. En fi, que ens plantarem a la una de la tarda. Soc el Ricard Álvarez. Després hi tornem amb el migdia COPE a Catalunya i Andorra. I de què parlarem? Doncs mira, parlarem de boscos, de gestió de boscos i de gestionar-los per evitar els incendis. Ho farem amb el president Joan Talarn de la Diputació de Lleida, a part d'altres històries. T'espero aquí en 5 minuts.

0: Anoche en un partido para enmarcar ganó la selección de fútbol española a la francesa. Ganamos todos, pero sobre todo los 23 jugadores y un seleccionador que es toda una inspiración.
1: Yo es que rezo todos los días, pero no porque estoy en un mundial ni pretendo sacar un resultado. Yo le doy gracias todos los días, cada día que me levanto, de que estoy bien. Me miro y digo, otro día más, que puedo disfrutar de la vida. Yo doy gracias por esos detalles.
0: Dice La Fuente que no reza para ganar, que reza para dar gracias por cada día, por tener salud que le permita pensar, trabajar, vivir.
2: Hoy nos enfrentábamos a uno de los mejores, a una de las mejores selecciones del mundo, pero enfrente tenían al mejor equipo del mundo. Es maravilloso verles jugar, hoy ha sido un espectáculo.
0: Mira, De La Fuente habla de las diferencias entre selección y equipo. Una selección es un conjunto de personas o de cosas, ¿eh?, que son buenas por algo en especial. Un equipo son una serie de personas que son muy buenas y que además trabajan por un objetivo común. La selección española está llena de estrellas. Ahí está Rodri, Balón de Oro, uno de los mejores centrocampistas del mundo, que juega con el Manchester, o Cucurella. ¿Qué decir de Cucu, que es una especie de reencarnación patria de Marcelo, o de Baena, o de Olmo, de Raya? Es infartante Unai Simón. Porro, Laporte, Courvoisi, 19 años. Tiene ese crío que es un armario en la defensa. O Yamal, ¿eh? Otro crío con sentido común extraordinario. Merino, Peña, Gavi, Pedri, Zubimendi, Torres, Oyarzábal. Jugadores que juegan en España y en el extranjero y que son pilares fundamentales de sus equipos. Lo que también me lleva a la reflexión sobre el talento. El talento que tenemos fuera de nuestras fronteras. Tantas veces tan poco reconocido porque solo vemos lo que tenemos más cerca. Y si levantamos la mirada, si alzamos la mirada, si dejamos de centrarnos en el pueblo, en el terruño, y buscamos a las personas, el talento, la versatilidad, la capacidad de trabajo juntos es imbatible. Vamos al lío.
3: Hoy abrimos una...
4: Pilar García de la Granja.
5: Mediodía COPE.
0: Hay otras noticias que te cuento en titulares con Ana Presmanes. ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes.
6: Pilar.
0: Gibraltar.
6: Después de 40 años en pie, ya ha desaparecido esa verja que separaba España de Gibraltar, un hecho histórico tras la entrada en vigor del tratado entre la Unión Europea y Reino Unido. Hace unos minutos se ha desarrollado allí el acto institucional al que ha asistido Pedro Sánchez.
3: Hoy abrimos una nueva era para el campo de Gibraltar, de prosperidad compartida, como en muchas ocasiones los alcaldes y alcaldesas, y por supuesto también el conjunto de la ciudadanía, nos ha recordado. Una etapa de convivencia, de futuro compartido, entre poblaciones que jamás vivieron de espaldas. Esta es la realidad. Pero que ahora, sin duda alguna, van a mirar por fin al frente y van a avanzar de la mano.
0: Más cosas, IPC, inflación.
6: En junio los precios subieron un 3,2% respecto a hace un año. La electricidad y el gas han empujado al alza tras la retirada de esas ayudas fiscales a la energía. Los alimentos han subido, pero menos, se moderan hasta el 1,9%.
0: Mucho calor.
6: Hoy es un día de calor con 10 comunidades en alerta. La buena noticia, la evolución de los incendios. En Cataluña ha estabilizado el de Rubió en Barcelona. El de Benavís en Málaga ya ha sido extinguido. Y en Los Gallardos en Almería, una veintena de efectivos siguen refrescando la zona. Antonio Sanz, consejero de Emergencias Andaluz.
7: Estamos investigando, este es un incendio de viento con unas consecuencias de reacción, de propagación a través del viento que rompe los moldes de lo que hasta ahora, bueno, pues era la respuesta entre la propagación y su relación con la velocidad del viento. Esto tuvo una situación imprevisible y desmedida.
0: Donald Trump.
6: Estados Unidos ha completado una nueva ronda de ataques contra Irán. Anuncia que reanuda ese bloqueo de sus puertos. Trump se echa para atrás en su anuncio de cobrar una tasa del 20% a los buques que crucen Hormuz a cambio de nuevas inversiones por parte de los países del Golfo Pérsico.
0: Lo de Trump es echar una moneda al aire. Víctimas.
6: El obispo de Málaga, José Antonio Satué, ha confirmado la consignación inmediata de la indemnización económica fijada a favor de 4 víctimas tras la condena a un sacerdote de la diócesis. El obispo también les ha dirigido una carta en la que les ofrece un encuentro personal y acceso a los recursos de reparación integral diocesanos.
0: Gracias, Ana. Con Movistar, toda la información del Mundial. José Luis Corrochano, buenas tardes.
8: Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, los dos perdimos la porra, pero los dos ganamos.
8: Tú más cerca estuviste.
0: Precios imposibles para una entrada en la final del Mundial, no me extraña.
8: Pilar, después de ver cómo España se mete en su segunda final, el sueño ahora es estar en Nueva Jersey, animando a la selección el domingo. El precio de las entradas está disparado. Una agencia de viajes en España España ofrece viaje de ida y vuelta con entrada por 8.900 euros. Y la entrada más barata que ofrece la FIFA esta mañana está en 7.000 euros. La más cara en 49.000 euros. Sea como sea, España va a jugar, Elena Condi, su segunda final.
5: 16 años después volvemos a una gran final del Mundial. Por segunda vez en nuestra historia, la primera... Ya saben cómo acabó. Y De La Fuente y sus jugadores verán tranquilamente la otra semifinal entre Argentina e Inglaterra a partir de las 9. Cuando termine, volarán a Nueva York sobre las 12 de la noche. Nadie públicamente se moja con qué rival prefieren, si la actual campeona del mundo, la Argentina de Leo Messi, que es pichichi con 8 goles, o Inglaterra, quien ya le ganamos la final de la Eurocopa hace 2 años. Estamos a un paso de la segunda estrella, la gran cita, domingo 19, 9 de la noche en New Jersey.
8: A las 9, Pilar, es la otra semifinal, la contamos en tiempo de juego y de ahí sale nuestro rival, Inglaterra o Argentina.
0: ¿Has dicho 45.000 euros?
8: La más cara, la más cara.
0: ¿Pero qué haces? ¿Comes con ellos?
8: Bueno, se han disparado.
0: Estás en el mismo hotel, te les cruzas.
8: El problema no es la más cara, el problema es la más barata, que está en 6.000 euros, que es una cantidad imposible para mucha gente.
0: Bueno, vamos, pero imposible para casi todo. Para la mayoría, todo el mundo. Gracias, Corrochano.
8: Hasta luego.
9: Da igual dónde estés, da igual cómo lo vivas. Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio. En la misma jugada.
10: En el mismo latido. Y cuando todo eso fluye.
11: Cuando todo eso llega.
10: Entonces sí, entonces somos uno.
12: Somos uno.
13: Somos uno.
14: Movistar, la red oficial de nuestra selección.
0: Es mediodía, COPE.
15: Migdia.
16: COPE Catalunya i Andorra.
15: Estàs informat.
8: Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez, segueixo parlant des de Catalunya i és un plaer que m'acompanyis aquests propers minuts del migdia COPE a Catalunya i Andorra. Mira, d'una banda, posarem la lupa sobre una denúncia molt seriosa que afecta directament el funcionament de la nostra administració. El sindicat CESIF alerta del que consideren un intent de desmantellament del sector judicial català. Analitzarem quines són les mancances estructurals de personal i de recursos que, segons el col·lectiu, estan posant en perill el dret a una justícia àgil i eficaç a casa nostra. I de l'altra, obrirem un debat que preocupa i molt a les famílies i a la comunitat educativa. El perill del lliure accés dels menors a les xarxes socials. Estem protegint prou els nostres joves en l'entorn digital? Fins on han d'arribar els límits i el control parental? Va, que avui intentarem buscar les respostes. Però abans d'entrar en l'àmbit judicial o el digital, ens fixarem en el nostre territori. Mira, la realitat d'unes comarques que miren al cel i a les muntanyes amb una barreja de preocupació i d'urgència, perquè per protegir el que és nostre, primer cal gestionar-ho. Els nostres boscos estan canviant i el canvi climàtic ens obliga a repensar com els protegim de manera urgent. Segons les últimes dades del 2026, més del 80% de la superfície forestal pública de l'Alt Pirineu i Aran es troba actualment abandonada de facto per traves burocràtiques o manca de recursos. Davant d'aquesta situació de risc d'incendis de sisena generació i pèrdua de vitalitat rural, la Diputació de Lleida i els municipis de la zona reclamen un nou paradigma basat en la gestió activa mitjançant el projecte Pirineu Local Forest. Anem a entendre i ens ho explica aquest model de bioeconomia i les seves reclamacions a la Generalitat el president de la Diputació de Lleida, el Joan Talarn. Joan, què tal? Bon dia.
17: Molt bon dia.
8: Bé, has defensat davant de la Comissió del Parlament de Catalunya que la doctrina de deixar la natura tranquil·la ja no és vàlida avui en dia. Per què el proteccionisme estricte dissenyat fa 50 anys s'ha convertit avui en un perill per als nostres boscos?
17: Fa 50 anys potser tenia cert sentit perquè ens protegíem de l'acció de l'home, doncs, fent i actuant sobre la natura. Actualment la cosa ha canviat totalment, ja no és l'acció de l'home, és tot el contrari, l'home està abandonant la natura, cada cop hi ha més boscs, cada vegada hi ha menys prats, i llavors el que hem de fer ja no es tracta de tenir aquesta mirada proteccionista, sinó bàsicament el que hem de fer és tenir una mirada activa, adaptativa a la natura, i hem de començar a treballar perquè aquesta natura no ens doni els ensurts que ens estan donant darrerament, per exemple, l'àmbit dels boscos. I de fet això està lligat, estrictament lligat, amb el futur. O sigui, el futur dels boscos està lligat amb el futur dels municipis rurals, no? perquè al final els boscos són una oportunitat perquè aquests municipis hi hagi gent que pugui fer projectes de vida. I amb aquesta és la tesi la que vam defensar en aquesta comissió de l'agenda rural.
11: La demarcació de Lleida, a més, concentra el 68,3% de la superfície forestal pública de tot Catalunya, però la gran majoria es troba paralitzada. Quins són els principals problemes organitzatius o econòmics que pateixen els petits ajuntaments a l'hora de gestionar el seu propi entorn?
17: Doncs que no tenen eines de gestió. No hi ha eines de gestió. Ara, per exemple, la Diputació de Lleida, hem, conjuntament amb la Generalitat, els donem eines, protocols en el cas del que es produeixi un incendi, però nosaltres sempre mirem més enllà. No hem d'esperar que es produeixi l'incendi, sinó que hem de fer protocols de gestió del bosc anteriors a l'incendi que permetin que minimitzin la possibilitat de que es produeixi o que, si es produeix, sigui molt més fàcil encarar-ho. Això ara mateix no existeix. Menys de la meitat de totes les hectàrees que hi ha de bosc al Pirineu tenen eines de protecció, aquests protocols d'actuació no existeixen. I en alguns, quan existeixen, no s'actua, perquè el protocol final és sobre el paper. El que cal fer és després aplicar-lo en el propi territori, i això no s'està fent. I el que estem demanant és que, conjuntament, les administracions, la Generalitat i la Diputació, doncs traguem eines per poder, en primer lloc, tenir aquests protocols i després poder actuar, permetre també tenir les eines necessàries per poder actuar. I per això el que cal fer, bàsicament, també és fer accessos al bosc, que aquest és un dels grans problemes que tenim. D'això es queixen moltes vegades els bombers quan volen apagar un foc, però el mateix accés també serveix per fer un aprofitament d'aquest bosc. O sigui, si el que demanem és gestionar-lo de forma activa, de forma adaptativa, el que volem és treure justament el sotabosc, que ens pot servir per fer foc a l'hivern, per generar energia o per aprofitar la fusta que tenim als boscos. Tallar arbres no és anar contra el bosc, sinó fer espais de producció en què els arbres que queden són els que creixen de veritat, els que de veritat generen aquesta natura que realment pot ser productiva per un costat, per la natura en ella mateixa, però també pels pobles que tenen el seu entorn.
11: És curiós perquè estem parlant de prop del 70% de la superfície forestal pública de tot Catalunya. La Generalitat ja hauria d'estar molt a sobre de tot això, i la sensació és que no.
17: Bé, jo crec que també ells estan, vull dir, que ja, les converses que tenim també s'estan adonant que cal fer aquest canvi de model. Com deies molt bé, venim d'un model antic que es va fixar ara fa 50 anys, que tenia sentit en aquell moment, no és que per criticar-lo, però és cert que, com deia abans, coses han canviat. Jo crec que també el govern d'això n'és conscient. El que passa que potser també una de les demandes clares que tenim és que també la visió que havia en aquell moment és que s'havia de regular des dels centres, diguéssim, de poder, no? Des de Barcelona, des de Brussel·les, i el que també proposem és que la regulació, que aquest treball al bosc, es faci justament des dels municipis. I aquí tenim aquesta possibilitat perquè, com deies molt bé, la majoria, en el cas del Pirineu i de les tres comarques, diguéssim, de l'Alt Pirineu, la majoria de boscos són públics, o sigui, que són els propis ajuntaments o les MDs o la pròpia Generalitat les que els pot gestionar. I això és una oportunitat, també. Sí. I és aquesta oportunitat que volem aprofitar. També ho hem de fer amb els boscos privats, sens dubte, però aquí, al ser públics, encara ens donen més possibilitats de poder fer aquesta feina, diguéssim, de fer una nova regulació, no? I per fer una nova regulació vol dir canviar coses. I jo crec que aquí sí que ens hem de ficar tots. Ara tenim un protocol d'actuació per part de tots, del 100% dels municipis, de les comarques de l'Alta Ribagorça, de la Vall d'Aran i també de les comarques del Pallars Sobirà. Ho tenim al 100% amb un protocol d'actuació, al 100% de municipis, conjuntament amb la Diputació, i el que volem fer és justament fer-lo arribar quan puguem a la Generalitat, perquè conjuntament, i crec que el govern això també estarà atent, puguem fer aquesta nova regulació a l'hora de gestionar els boscos.
11: President, davant d'aquesta realitat s'ha creat un front comú territorial de totes les entitats locals de l'Alt Pirineu i Aran sota el projecte Pirineu Local Forest. Quina és la visió de canvi que proposeu des del territori per superar les fronteres administratives?
17: Doncs la visió de canvi és pensar des del territori i no pensar des de fora. Aquesta és la primera idea que ja t'he transmès. I això ens pot permetre que puguem regular. Una de les coses primeres que hem de fer és, com deia abans, regular l'ordenació de la superfície, o sigui, hem de fer la normativa que ens permeti treballar el bosc, i després fer l'accessibilitat possible i després buscar personal perquè això sigui possible. Ara també tenim un problema, que no tenim personal que pugui entrar al bosc per dir-nos com ho hem de fer, i finalment també tenir les empreses, perquè això ho haurem de fer conjuntament amb l'empresa privada, que siguin capaç, diguéssim, de comercialitzar aquest producte que tenim al nostre bosc. O sigui, això pot generar una economia productiva d'un costat i pot ser l'eina de protecció del bosc. I això ho podem fer tallant, com deies molt bé, trencant totes les vies vies, o trencant en certa manera les vies administratives, perquè ho hem de fer des dels municipis, ho hem de fer conjuntament amb el govern de la Generalitat i de l'Estat, si convé, però també ho hem de fer amb Europa, que és qui acaba regulant al final aquest tipus d'actuacions. I de fet, l'Europa està també desregulant, o sigui, regulant d'una altra manera allò que ella mateixa va preveure als anys 50 a la nova regulació perquè fa als boscos per l'any 2030, i ja comença a iniciar nous sistemes de regulació més actius a l'hora d'entrar al bosc i començar-lo a gestionar directament per part de les persones, diguéssim, que fins ara semblava que no ho havíem de fer, que havíem de deixar la natura totalment sola, sinó que el que hem de fer és començar a aprendre a gestionar-la.
11: I hi ha qui defensa la no intervenció encara, argumentant que tallar arbres redueix la capacitat de fixar CO2 o malmet el sol. Amb quines proves i dades científiques es pot sostenir la gestió adaptativa que...
17: Doncs justament al contrari. Jo sé que aquesta gent ho fa amb bona fe, perquè sembla que tallar un arbre, ostres, és que això no pot ser bo. No, el que fa bàsicament és reduir la massa forestal, que en aquest moment tenim un problema, per exemple, hídric, o sigui, ara mateix ja plou un 17% menys que es plovia abans, els arbres pateixen un estrès hídric que no permet justament que regenerin el CO2. Ara, menys arbres de qualitat que tinguin realment aquesta necessitat hídrica que té aquest arbre, el que eviten justament és que els boscos pateixin, i això genera també que tinguem una capacitat de regeneració encara millor i amb més qualitat. O sigui, el fet de tallar un arbre no va contra el bosc, sinó tot el contrari, ens obre possibilitats. Entrar al bosc no el fa malbé, el que el fa malbé és que si no el tractem, si no el treballem, el moment que es produeix un foc és molt difícil d'aturar-lo, que els focs de sisena generació són més que evidents, i en aquell moment, això sí que de veritat destrueix totalment el bosc. La regeneració és molt complicada, mentre que si nosaltres podem fer tallafocs a través de vies, a través de pistes o a través d'altres eines que tenim, això evita que hi hagi una crema més gran del bosc, que evita que pugui passar d'un costat a l'altre, i això també fa que el bosc, la cura del bosc sigui millor. O sigui, que tallar un arbre, que gestionar el bosc, no va contra la natura, sinó tot el contrari. El que fem és protegir-la en aquests moments.
11: Heu traslladat reclamacions clares a la Generalitat, entre elles l'aplicació del fons climàtic davant de la impossibilitat d'aplicar fons FEDER. En quines intervencions estructurals i urgents s'haurien d'invertir aquests recursos?
17: La primera és amb els elements de gestió, com deia abans. Hem de ficar sobre el paper com hem de gestionar el bosc. I la segona serà, una vegada fet això, és veure de quina inversió necessitem per fer-ho. Ara nosaltres, per exemple, reclamem una quantitat de 5 milions d'euros, que és la que necessitaríem, i aquí també col·laboraria la pròpia Diputació, en primer lloc per generar aquests documents de gestió activa del bosc, i una vegada generats, buscar les maneres de finançar el treball que s'hi pot fer. Hi ha diverses fórmules, fórmules públiques, però també fórmules privades a través de crèdits climàtics. Empreses que en aquest moment estan generant molt CO2 i que la seva producció, el producte que fan, difícilment podran rebaixar aquesta generació de CO2 que tiren a l'atmosfera, poden compensar-la a través de gestionar bosc, no? Aportar diners a boscos, no? I aquesta producció és una manera de trobar finançament perquè després sigui, perquè és car, evidentment, entrar dins del bosc, treure la fusta o gestionar-lo. I altres empreses que, pel sol fet de poder entrar en boscos que sigui més fàcil, poden comercialitzar la fusta o poden comercialitzar la biomassa que hi ha al sotabosc. També això, evidentment, pot aportar diners. El que es tracta és que no tingui un cost gran, sinó tot el contrari, que generi oportunitats econòmiques aquesta gestió del bosc.
11: En poc més de 2 mesos, concretament el 24 de setembre, hi ha fixada una reunió clau amb la Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea. Entenc que necessiteu que la Generalitat s'impliqui en la negociació d'un sandbox regulatori europeu per la gestió forestal activa, oi?
17: Si ens pot acompanyar, molt millor. De fet, ja estem treballant amb un sandbox. Un sandbox, diguéssim, és com un espai en el qual podem fer proves, o sigui, proves regulatòries, com un petit laboratori per canviar la regulació. O sigui, si volem canviar la regulació, hem de veure si això funciona. No ho podem fer en tot un àmbit, perquè si no funcionés, evidentment faríem mal a molt territori, sinó que ho fem en un espai petit. Llavors, això, per exemple, ho estem fent amb la bioeconomia a la Plana de Lleida, en l'àmbit del Carràs, el biopolígon del Carràs. I voldríem trobar també al Pirineu, permetre un espai determinat en què poguéssim aplicar aquesta nova regulació i veure si realment funciona, que n'estem convençuts, però evidentment el que crec que hem de fer, com ha de ser lògic, és abans comprovar que això és així. I és el que li volem demanar a Brussel·les, volem demanar a Brussel·les justament que ens permetin tenir un sandbox regulatori al Pirineu lleidatà.
11: Doncs Joan Talarn, president de la Diputació de Lleida, gràcies per haver-nos acompanyat avui i exposar aquesta visió estratègica per al futur i la supervivència de les comarques de muntanya. Gràcies, Joan.
17: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
12: Escuchas Mediodía Cope.
13: Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.

0: Consigue hasta 1.000 euros de reembolso en tu cocina integrada. Calidad pensada para durar. Bosch.
1: Meter la maleta, la tuya, la suya, la de tus hijos, sombrillas, toallas, abanico y crema de sol. ¿Has cogido el bañador? Has cogido bañador. Rotonda, salir, atasco, 20 kilómetros, 90, 200, que si tengo hambre, que si tengo sed. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Una estación de servicio Repsol. Uf, qué bueno es parar. Sobre todo cuando tienes buen café, tus chocolatinas favoritas, irresistibles bocadillos de jamón y los mejores servicios en carretera. Se hace camino al parar. Repsol.
2: Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Camisas muy frescas, vestidos, sandalias. Tenemos lo mejor de la temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Hasta el 29 de julio en tienda, web y app.
3: Relación calidad-precio.
4: Erika, 10 de 10.
3: Fui con mi amigo Héctor y me gustó bastante.
4: Buen ambiente,
3: buena música y sobre todo trabajo impecable.
5: Estos son reseñas de hombres que han agredido sexualmente a mujeres.
6: Un tercio de los hombres reconoce haber pagado por sexo. Un tercio de los hombres perpetúa la forma de esclavitud más antigua del mundo. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
7: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
8: Deja de ir de sombrilla en sombrilla con la segunda al 70 en todos los solares Nivea. Comprando dos, la segunda unidad te sale al 70%. Y eso es un superprecio. Hasta el 27 de julio.
9: Migdia.
10: COPE Catalunya i Andorra.
9: Estàs informat.
11: Doncs sap que ens acostarem una mica més a dos quarts de dues i ho farem parlant de formació, d'expectatives, si vols, d'alumnes i de la inserció laboral, de la realitat. Perquè, clar, una cosa és les expectatives que tens quan tries una carrera, que de vegades és difícil, per l'edat que ens toca triar. Quan després, escolta, ja t'has col·locat, ja veus que has encertat la teva tria, escolta, tires endavant el teu grau universitari, aproves, i ara què? Perquè, clar, ara al davant es presenta tot el món laboral. Trobes lloc, no trobes lloc? Clar, tots tenim exemples de familiars, d'amics, dels fills dels amics, doncs, escolta, el meu sí, la meva no... Però anem a fer una radiografia més ampla per veure realment què està passant i ho fem gràcies a l'Agència de la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, que justament avui ha presentat una enquesta de la inserció laboral dels titulats i titulades de graus universitaris, de màsters i doctorats, tot i que el que farem avui és parlar sobretot dels graus, que són el primer esglau de quan entres al món universitari. Clar, tota aquesta informació, que és feixuga, t'ho dic, és gruixut, han presentat, vaja, dades i dades i dades i molta, moltíssima informació. Doncs mira, tot això ho ha escoltat el Pol Matavacas i ve aquí per sintetitzar-ho en 3 minuts. Pol, què tal? Bon dia.
12: Molt bon dia, Ricard.
11: Moltes dades t'han donat avui, eh?
12: Moltes dades i anem a intentar donar les que, almenys per mi, crec que són les més interessants.
11: Doncs apa, ens centrem als graus universitaris, que, insisteixo, és el primer esglaó quan accedeixes al món universitari. Què han dit? A veure.
12: Doncs mira, dins dels graus universitaris en podem trobar 5 àmbits, els que són d'humanitats, socials, ciències, salut i enginyeries. Ho dic perquè parlarem d'àmbits i és per situar-ho ja de primeres. Estem en un moment en el qual els graus universitaris tenen la millor valoració que han rebut mai, i això és una bona notícia, una molt bona notícia del sistema universitari. Això sí, sent anglès l'àmbit que més millora dins de tots els graus, l'anglès, però després hi ha un punt que altres dies n'hem parlat, que és la informació que ens arriba. Doncs la gestió de la informació és el punt que més empitjora dels graus, de la formació dels graus. Per tant, aquest aspecte que és clau per entendre el nostre dia a dia és en el que ara mateix es va, no diré que es va més coix, perquè no és el que té una pitjor valoració, però sí en el que hi ha hagut una caiguda general més important i és destacable, perquè recordo que fa uns dies parlàvem del SEO i el tema de la intel·ligència artificial.
11: Sí, sí.
12: No es pot vincular tot directament, però vaja, que tenim aquest problema de potser massa informació. Però ens quedem amb l'anglès, la part important, la que ha vingut amb un creixement més important, que ho valorava d'aquesta manera Anna Prades, cap de l'àrea d'internacionalització i generació del coneixement d'ACU Catalunya.
4: volem destacar l'anglès, perquè per primera vegada en la sèrie històrica des de 2001 aprova. És de cop, arribem als 5 en la formació d'anglès, que no és per tirar coets, però és la primera vegada que el nostre sistema aprova amb la formació d'anglès.
11: Estem contents amb una cosa que ens hauria de fer molta vergonya. L'any 2026 l'anglès és la primera vegada que aprova i ho fa amb un 5 pelat, eh?
12: Sí, o sigui, jo pensava el mateix, està molt bé aprovat, però és que s'hauria d'haver aprovat fa bastants anys.
11: Déu-n'hi-do.
12: No ara.
11: Déu-n'hi-do. Escolta, han parlat de la inserció laboral, no? Troben feina o no la gent que fa els graus?
12: Doncs mira, han parlat d'inserció laboral i sí, es troba feina i m'ha sobtat una cosa, perquè sempre s'ha dit que la primera feina o les primeres feines es troben gràcies a contactes. Això és un dels mites que hi ha dins la societat. Doncs segons aquesta enquesta que han fet, fixa't que la primera feina es troba o bé per iniciativa pròpia o bé per les pràctiques que hagis pogut fer durant els teus estudis, pràctiques curriculars. Per tant, són dos punts importants perquè al final trenca un dels grans mites. Veurem si és una cosa que es manté en el temps, de moment ha viscut una petita pujada, o si és una cosa puntual. I els contactes han passat a ser la quarta opció.
11: Val. Escolta, això de les pràctiques, tu estàs de pràctiques, no?
12: Jo estic de pràctiques.
11: Vale, pues mira, ja ho saps, eh?
12: Sí, sí.
11: És un dels dos punts que diu que és bo, eh?
12: Home, jo quan ho he vist dic, val, perfecte, doncs aquí estem.
11: Molt bé, Pol Matavacas, escolta, gràcies pel teu resum i per la teva síntesi, eh?
12: A vosaltres.
11: Vinga, que ens acostem a dos quarts de dues. És que això d'entrar al món laboral, aviam, cada cop està més complicat. Al final, si ho intentes i proves, i si no s'obre una porta, se n'obre una altra, però és veritat que està complicat. Aviam, tothom acaba treballant, o pràcticament tothom, és el que diuen, però està complicat. Vinga, anem a dos quarts de dues. De seguida parlarem del CESIF, del món judicial català, que ja fa uns dies vam parlar amb la degana del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona i ens va dir que la cosa no pintava bé. En parlarem ara amb el sindicat, aquí al migdia COPE a Catalunya i Andorra.
9: Migdia.
10: COPE Catalunya i Andorra.
9: Estàs informat.
13: COPE Lleida.
9: 97.4 FM.
14: Autocaravanas Norte llega a Barcelona. Ven a celebrarlo con nosotros en las jornadas de puertas abiertas del 13 al 18 de julio, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Más de 800 autocaravanas, caravanas y campers nuevas y de ocasión con ofertas especiales y sorteos. Ven a Carrer de la Bassa número 9, Parets del Vallès. Entrada gratuita. Te esperamos.
15: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
16: Residència de gent gran El Parador. Un gran equip de professionals, social i sanitari, al costat de les persones grans que tant estimem. Informa't i beneficia't de la prestació econòmica vinculada al servei. Estem al carrer Almodivell 6, al costat de la Catedral de Lleida. Informa't a residenciaelparador.com o al 973-82-86-24. Volem ajudar-te. Residència El Parador. Al costat de la catedral.
17: ¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
18: ¿En qué está hoy España en varios frentes informativos?
19: ¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news?
20: La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE.
21: Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
22: Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
23: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
22: Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
9: COPE Lleida. 97.4 FM.

0: migdia.
1: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
2: Doncs seguim al migdia COPE a Catalunya i Andorra. Soc el Ricard Álvarez. De seguida posem notícies esportives sobre la taula. També parlarem de carreteres, però abans la informació meteorològica. Mira, ens espera una tarda de divendres de calor molt intensa i cel canviant. Les temperatures s'enfilen amb ganes i superarem els 40 graus a molts punts de l'interior, especialment cap a la zona del Vallès. Tot plegat amb un cel mig ennuvolat, pols en suspensió i un ambient molt sec. Això farà que, si s'escapa alguna gotellada a prop de la costa o a la Catalunya central, segurament sigui acompanyada de fang. Fins i tot es podrà produir alguna tempesta seca, és a dir, amb llamps, però gairebé sense aigua. Atenció també al vent, que bufarà amb cops forts a l'interior i ratxes molt intenses a les zones de muntanya. De cara a la nit, el vent afluixarà i apareixeran núvols baixos al nord del litoral. I ara fem una ullada a les carreteres. Doncs busquem l'estat de la xarxa viària catalana des del Servei Català de Trànsit, que molt amablement ens atenen sempre, avui amb la Sílvia de l'Amo. Sílvia, què tal? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs sufocats com tots, però en sí. Aquests moments hem de dir que la situació viària presenta alguns punts de lentitud, especialment per una avaria a la P7 a Parets en sentit Girona, dos carrils tallats i 6 quilòmetres de congestió. La cua arriba a Santa Perpètua de Mogoda. En el cas de la P7 també, a l'Ametlla de Mar, un accident en sentit Tarragona, un carril tallat i uns 5-6 quilòmetres també de congestió. No s'escapa tampoc la zona de Barberà i de Sant Cugat, però amb menys volum de trànsit. Pel que fa a altres punts on hem de destacar en aquests moments, circulació a Castellbisbal a la 2, allà en sentit Lleida, també a la 2 a Cornellà cap a en sentit Llobregat per un carril tallat una altra avaria, rondes amb molta mobilitat, especialment per accedir al nus de la Trinitat des de la zona de Badalona, i també en aquests moments una topada a la C58 al mateix nus de la Trinitat, ha obligat a tallar un carril en sentit Sabadell i per això s'ha obert el carril Busbau per facilitar i drenar tot el trànsit que hi hagi en aquest punt, com per exemple està carregant ja de retruc la C33. Recordar que està tallada per incendi la T214 entre Altafulla i Riera de Gallà. Això és tot. Molt bona tarda.
2: Sílvia, bon cap de setmana. Gràcies.
3: Gràcies.
2: Vinga, que parlem d'esports amb el José Luis Gil. José Luis, què tal? Bon dia, bona tarda.
4: Què tal, Ricard, companys? Com esteu?
2: Has vingut amb l'elàstica nacional posada?
4: No. Mira, hi ha dos membres de la família de COPE Barcelona que s'hi han vingut avui amb la...
2: Ah, veus?
4: Sí, però és que jo, com que sóc un tio raro, més aviat... No, m'hem recordat, està a les xarxes, aquella
2: famosa... Tu has dit tu, eh?
4: Sí. Aquella famosa xerrada de Luis Aragonés, quan era el seleccionador nacional en aquella Eurocopa. Aquí fiesta por ser segundos y tal, aquí no se celebra nada. El segundo no se acuerda a nadie. Solo se acuerdan del campeón y aquí hemos venido a ganar. Doncs això, ja que hem arribat on hem arribat, deixem les celebracions per si...
2: Ja tenia raó el Sàvio, eh?
4: Home, Zapatones era un il·lustre del futbol. Sí. Luis Aragonés, sí senyor. Ganar i volver a ganar. La veritat més veritat de totes les veritats que s'han dit en el món del futbol. Però vaja, com que tenim ja a Espanya a la final del Mundial, doncs mira, els 10 minutets que tenim d'informació esportiva a COPE Barcelona els dedicarem primer de tot a fer una guia de les pantalles a les diferents ciutats de casa nostra que s'instal·laran per part de les administracions públiques perquè tot aquell qui vulgui doncs vagi a veure la final en bona companyia, a l'aire lliure i potser doncs continuar la celebració si és que s'escau el títol. Més enllà de tot això, a casa nostra, Karim Adeyemi, el futur fitxatge del Barça, arriba aquesta tarda a Barcelona a les 4:10 per passar revisió mèdica, etc. L'Espanyol marxa d'estada de pretemporada a Torremirona. A segona, l'Andorra ha fitxat Jordi Cano, el mític davanter del Europa. El Sabadell ha fitxat un central, José Luis Català, i Txell Font, que era jugadora del Barça femení, va al Badawoman. I també molt de fitxatges en el món del bàsquet. Josh Nivo, un pivot, 2-0-6, signa 3 temporades pel Barça de bàsquet. Ja és oficial que Xavi Pascual i Òscar Orellana treballaran al bàsquet Dubai la propera temporada. El fitxatge de Sekulic pel Barça és qüestió d'hores. Han quedat configurades les lligues catalanes i hi ha un fitxatge d'última hora pel Kitsanàs Manresa. A l'epivot, Jordan Manchev, búlgar, signa 2 temporades.
2: Gràcies, Gil.
4: A reveure.
2: I recorda que 10 minuts abans de les 4 tens Esports COPE a COPE Catalunya. Jo et parlaré de seguida del CESIF i de la situació judicial a Catalunya, aquí al migdia COPE, a Catalunya i Andorra.
5: Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
6: ¿Cómo se ha recibido en el gobierno y en el PSOE ese mensaje de Pedro Sánchez de aguantar el chaparrón y seguir hasta el año que viene, pase lo que pase?
7: Que lo que explican es que hay que seguir al jefe, al líder y no despistarse.
6: ¿Podemos negociar las comisiones si tenemos nuestros ahorros en un banco?
7: No es que podamos negociarla, es que tenemos que negociar las comisiones.
8: De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
9: En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
10: Meter la maleta, la tuya, la suya, la de tus hijos, sombrillas, toallas, abanico y crema de sol. ¿Has cogido el bañador? Has cogido bañador. Rotonda, salida, atasco, 20 kilómetros, 90, 200, que si tengo hambre, que si tengo sed. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Y... una estación de servicio Repsol. Uf, qué bueno es parar. Sobre todo cuando tienes buen café, tus chocolatinas favoritas, irresistibles bocadillos de jamón y los mejores servicios en carretera. Se hace camino al parar. Repsol.
11: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351 con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener el run run de si te van a entrar en casa, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas.
12: ¿Y si de pronto hace sol? Click. ¿Y si un poquito de sport? Click. ¿Y si te pruebas las nuevas gafas Easy Click de Opticalia? Gafas graduadas que se convierten en gafas de sol. Consíguelas ya con el 2x1 en gafas graduadas. Una de ellas con Click. Solo en Opticalia y Opticalia.com.
13: Pon tu mente en blanco e imagina un vino blanco como el azul del mar. Es un blanco como ninguno. Vinos de la denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno.
0: Migdia.
1: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.

0: El CSIF ha alertat de manera enèrgica sobre el que considera un desmantellament de la justícia a Catalunya a causa del cessament massiu del personal interí amb més experiència, una mesura que, segons el sindicat, vulnera la llei 20/2021 i posa en risc el funcionament dels jutjats. Parlem amb l'Eduard Presa, ell és coordinador autonòmic del sindicat CSIF del sector de la justícia a Catalunya. Eduard, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Escolta, quina és la teva valoració de la decisió del Departament de Justícia de cessar justament el personal interí amb més experiència?
1: Bé, doncs nosaltres creiem que aquesta mesura que pretén dur a terme l'administració és una mesura que, a més de contravenir la normativa vigent, ja hem de tenir en compte que hi ha una normativa específica pel nomenament i cessament del personal interí, que és l'ordre 141/2017, que estableix uns criteris de cessament. Aquesta ordre, el que diu és que s'han de cessar el personal més modern en compte del més antic. No obstant això, el que fa el departament és intentar fer un cessament massiu sense una causa justificada, que és que prengui possessió un funcionari de carrera. Aleshores, el que s'està... o nosaltres el que creiem que això podria suposar és una pèrdua del capital humà que està en els jutjats de tota Catalunya i podria suposar un endarreriment massiu de tots els procediments que s'estan donant a terme, un cessament aproximadament d'unes 1.000 i escaig persones i, a més, amb una negativa de tornar a treballar, perquè el que el departament també pretén és que si hi ha un cessament massiu, aquesta gent que s'ha cessat no torni a treballar fins passats 6 mesos.
0: Mm. Creus que el dia a dia del funcionament dels jutjats a Catalunya ho notarà, aquesta mesura?
1: I tant. Hem de tenir en compte també que venim d'una modificació de la nova oficina judicial. Aquesta es va fer de manera paulatina, però durant l'any 2026 els majors jutjats on han fet aquesta modificació és l'1 de gener del 2026, que ha suposat un endarreriment i una reestructuració de tota l'oficina, que això ho pateix el ciutadà amb aquesta modificació que ha fet que hi hagin noves estructures i tot canvi suposa una certa ralentització del procediment. Amb això suposa el cese massiu de tota aquesta gent, el que suposarà és que hi hauran molts procediments que es deixaran de tramitar, arribarà personal nou sense experiència, que és lògic, haurà de tenir un temps d'adaptació, d'aprendre com funciona tot el sistema, i això indubtablement perjudicarà el servei públic que s'està prestant des de l'administració de justícia.
0: Clar, o sigui, la ciutadania, el que percebrem és que a hores d'ara ja hi ha llistes d'espera grans, o sigui, el que percebem és lentitud, doncs encara en tindrem més.
1: Molta més. Per posar un exemple, a l'àmbit contenciós administratiu, una demanda que es presenta a data d'avui s'està assenyalant al judici el 2029.
0: Caram.
1: Si això sumem, perquè tenim el personal que tenim a l'administració de justícia hi ha un tant per cent molt elevat de temporalitat, si això es suma que el personal amb més experiència se'l fa fora, sense causa objectiva de cessament i que, a més, no podrà tornar a treballar durant 6 mesos en el mateix centre de destí, indubtablement suposarà un endarreriment de tots els procediments.
0: Déu-n'hi-do. Escolta, expliquem la interpretació de la llei 20/2021 per part del departament i si contradiu la disposició transitòria que estàs esmentant.
1: La llei 2021 es dicta, és una llei que és per a la reducció de la temporalitat. Aquesta llei modifica l'article 10 del TREBE, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. I el que diu és que les vacants que hi hagin en una plaça vacant no es podrà mantenir per personal interí durant més de 3 anys. I la pròpia llei, la disposició transitòria segona, el que diu és que aquesta llei només és aplicable a personal nomenat amb posterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta llei. Aleshores, si a l'administració tenim dos tipus de personal interí, el que està anomenat abans de la llei 2021 i el que està anomenat posterior. Si l'anterior, que és el que té experiència, se'l fa fora, doncs tenim una situació que contravé la normativa i, a més, sense un cessament sense causa objectiva. La que diu l'administració, nosaltres hem fet a mesa de negociació a l'administració, els hem comentat aquesta situació i el que ens diu l'administració és que, bueno, que ells entenen que és una imposició normativa i que es compleix amb la normativa de la llei. No obstant això, nosaltres entenem que, últimament, amb aquesta disposició transitoria, no fan una aplicació de la llei, sinó que és contra l'EGEM.
0: Ja.
1: Aquí l'administració, perdona que t'interrompi, aquí l'administració el que pretén... Bueno, tot això ve per la directiva europea 1999/70, que és que intenta evitar l'abús en la temporalitat. I l'administració el que pretén ara és aquest abús que ha comès durant molts anys, des de l'any 99, aquest abús que ha comès durant molts anys, ara el que pretén és fer responsable al treballador, quan és la pròpia administració qui ha provocat aquesta situació.
0: Quines accions legals esteu emprenent des del CESIF per defensar els drets dels treballadors afectats?
1: Quan nosaltres hem posat a disposició de tots els treballadors afectats i afiliats la nostra assessoria jurídica, nosaltres farem recursos de tota aquesta actuació administrativa que es dugui a terme per part de l'administració en quant a cessaments que considerem que són contraris a la normativa. Estem valorant també la possibilitat de fer manifestacions o alguna actuació davant del personal, davant de l'administració. I, òbviament, també estem donant suport a tot el personal afectat i intentant arribar a algun tipus d'entesa amb l'administració perquè deixi sense efecte aquesta voluntat que vol fer.
0: Clar, i quins passos haurien de seguir les autoritats per garantir la continuïtat i transparència del servei de justícia?
1: Doncs el que hauria de fer és complir amb la normativa vigent. És a dir, si hi ha una causa objectiva de cessament, és a dir, que un funcionari, un personal interí que està a una plaça vacant, si un funcionari de carrera, per als processos selectius ordinaris, que són concursos de trasllat o processos selectius, es convoca aquella plaça i un funcionari de carrera que obté plaça demana aquesta plaça que està ocupada per interí, aleshores aquesta causa és una causa objectiva de cessament. Si no, contravé totes les normatives que hi ha en relació al personal interí, tant l'ordre 141/2007 com la llei 21, com la llei orgànica del Poder Judicial. Un funcionari interí té els mateixos drets i obligacions que un funcionari de carrera, excepte el pertany a aquella plaça concreta. Tota la resta és el mateix.
0: Eduard, ets optimista al futur a curt i mig termini? És a dir, creus que es pot recapacitar i reconduir la situació?
1: Sí, jo sempre penso que l'administració, mentre que no faci l'acte administratiu concret de fer aquest cessament, sempre hi ha una via de veure que les coses no s'estan fent bé. No només som nosaltres el sindicat que estem en contra d'aquesta decisió, sinó que són tots els sindicats de l'administració de justícia i som tots els que estem dient que no es pot fer un cessament massiu quan no hi ha causa per fer aquest cessament massiu. Nosaltres entenem i som positius en el sentit que esperem que l'administració reculli corda i faci les coses com s'han de fer amb aplicació de la normativa. No és res més que això, que és aplicar la normativa vigent.
0: Clar. Doncs greu conflicte entre el Departament de Justícia i el CESIF, ressaltant la necessitat d'una interpretació legal coherent i d'una gestió transparent que protegeixi tant els drets dels treballadors com la qualitat del servei judicial per la ciutadania. Eduard Presa, escolta, gràcies per explicar-ho tan clar. Ets coordinador autonòmic del sindicat CESIF del sector de la justícia a Catalunya. I vaja, esperem les vostres notícies i que siguin positives.
1: Moltes gràcies a vostès per donar-nos veu en aquesta situació i també, sobretot, per defensar el que és el personal treballador de l'administració de justícia i el servei públic que tots els funcionaris de l'administració de justícia estem desenvolupant en aquesta administració.
2: A COPE Catalunya.
3: La imatge del dia. A COPE Catalunya.
4: Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
2: A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
3: Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un tiempo de radio para buscar el bienestar de las personas y la sociedad.

0: migdia.
1: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
2: Y es que a mitad del camino entre tu cuerpo y el mío, tus ojos que brillan parecen dormidos.
3: I mira, ara torno a parlar de noves tecnologies, però des de... Mira, anem a relacionar-ho, perquè és que al final les noves tecnologies soles no existeixen, les has de barrejar amb les persones, amb la societat. I aquí és on entra moltes vegades certs conflictes, es generen conflictes, doncs, perquè o no les fem anar com les hauríem de fer anar o com les havien pensat, o simplement estan mal dissenyades, que això és així. És a dir, una tecnologia mal dissenyada no és útil, una ben dissenyada sí. Però sí que és veritat que la picaresca, on ens passem de llestos, doncs a vegades no ens ajustem al que hauríem de fer amb aquestes noves tecnologies. És el cas del tema de les xarxes socials, que... Aviam, sobre el paper i en teoria són molt útils, venien a cobrir, doncs, si vols, unes necessitats de contacte, d'estar en contacte, de trobar persones, però jo crec que crec que se'ns han anat de les mans als adults. Però hi ha els menors. Aquest és un altre debat que avui l'encetem amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
4: Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
3: I amb el David Casero. David, què tal? Buenos días.
5: Hola, què tal, chicos?
3: Clar, anem a parlar de xarxes socials i menors, Jaume, que és un tema delicat que tots veiem que se'ns n'ha anat de les mans, però clar, això ho veiem al carrer. Ara em sembla que se n'han adonat a esferes més altes.
4: Doncs sí, perquè comencem amb un debat que ens afecta especialment com a famílies. Úrsula von der Leyen ha advertit que donar accés sense restriccions a les grans tecnològiques sobre els menors pot tenir conseqüències per a una nova generació. I la pregunta és clara, qui controla realment la relació dels nens amb la tecnologia?
5: Ningú, pero bueno, también es que estas noticias no ayudan para nada. Es decir, solo tenemos advertencias, prohibiciones, estamos invirtiendo en prohibir, estamos invirtiendo en avisar a las grandes tecnológicas. No sé, yo de veras que estoy totalmente de acuerdo. Es decir, a mí si me dicen, oye, realmente esta noticia hay que poner límites, sí.
4: ¿Qué pasa que es límite?
5: Hay que...

0: formación digital, sí, sí, sí. Y los niños no deben aprender solos, eso está clarísimo.
1: Jaume, per cert, que us envio de vacances dos setmanes. Ah,
0: gràcies.
1: A l'agost, la primera quinzena, us recuperaré, però clar, una de les coses que fem quan marxem de vacances és fer fotos.
2: Sí, escolta, sí.
1: No, lligat amb les xarxes socials, perquè hi ha gent que ja només sí, marxa de vacances per buscar el millor angle per fer fotos i penjar-les a les xarxes socials.
2: Clar, perquè si marxem de vacances i no diem que estem de vacances i pengem la foto és com sí, si jo, no haguéssim anat de vacances.
1: Jo no ho dic mai, de veritat, no ho dic mai, no sé.
0: Sí? Jo sí, a la vuelta.
1: O al tornar.
2: Bueno, però ho dius. Dius que has anat de vacances.
1: Fan bones fotografies els mòbils, avui en dia. La majoria, no et cal gastar 1.000 i escaig euros. Quasi tots fan molt bona fotografia, però hi ha marques que segueixen empenyades en fer anar el tema de la fotografia com a excusa de màrqueting.
2: I com a excusa d'evolució del terminal, perquè ara tenim Oppo, que és una marca de terminals, que vol que farà un mòbil amb 600 megapíxels.
1: Bueno, té trampa ja això, no?
2: Bueno, pues...
0: Oppo és el de la samarreta del Barça, no?
2: Oppo. Portava, ara, no sé. Oppo. Ara no sé què porta.
1: A veure, jo he estat bussejant amb això i de moment són... tres objectius de 200 megapíxels.
2: Sí.
1: O sigui, el total són 600, però clar, no tires mai amb les tres càmeres alhora, fas anar una.
2: No, però la suma dels tres fa sí, 600 clar, megapíxels. Perfecte. Què pots fer amb 600 megapíxels, David?
1: De moment que... No, amb 600 no, amb 200, amb 200. De moment la foto ocuparà un munt a l'emmagatzematge del telèfon.
0: Vamos a ver, a mi hay una cosa...
2: Definició en tindrem. Ara, una altra cosa...
1: Definició no tinc tan clar, jo.
2: Bueno, sí...
0: Más megapíxel no significa siempre mejores fotos. Es decir, yo
2: no,
0: siempre...
2: Millors fotos no, pero la pots fer més.
0: Yo siempre tendré a mis hijas diciéndome, no, papá, así la foto no. Es decir, a ver qué foto, puf, de las 20 que has hecho no vale ni una.
1: Nada, encuadra bien, hombre.
0: Tienes que enfocar desde aquí, agáchate un poco, levanta, hazlo en vertical, no me seas boomer, no la hagas en horizontal, házmela en vertical. Es decir, todo eso no lo van a arreglar los 600 megapíxeles. Yo creo que sí que es un avance. ¿Para qué? Para que la inteligencia artificial tenga más datos de esa foto y le podamos decir, oye, mira...
1: Déjamela bien, que no,
0: hija,
1: que no sé.
0: Mi hija me ha dicho que levante un poquito más el objetivo, que vaya un poquito más a la derecha, que no me deslumbre el sol. Y entonces con eso la inteligencia artificial, como tendrá más datos, me hará una foto hiper mega chula. Pero yo seguiré haciendo una mala foto, tenga 20 o tenga 600 megapíxeles.
2: ¿Y a vos qué preferim? ¿Que tingui el smartphone molts megapíxels o realment que faci bones fotos des de qualsevol situació?
0: No, jo prefiero...
1: Home, que faci bones fotos.
0: Claro, que haga buenas fotos, pero como al final es algo que disparas tú, que le das tú con el dedito y que tú pones la altura, pones el móvil, lo pones mirando hacia arriba, hacia abajo, yo al final prefiero una inteligencia artificial que me diga, no, así no, muévete un poquito más a la derecha, agáchate un poco, gira el teléfono un poco más hacia la izquierda, ahora sí que vas a hacer una buena foto.
1: I em veig discutint, amb el telèfon quan vaig a fer la foto, que abans de apretar el botó, em digui, així no, mou-te.
0: Déjame, que yo soy creativo. A la derecha, la siguiente a la derecha.
1: Us en rieu, però vigila que la IA va rapidíssim. Bueno, escolta, m'envieu fotos per privat, això sí, m'envieu fotos d'on aneu de vacances. David Casero, com sempre, un placer, gràcies.
0: Gràcies i bones vacances.
1: I Jaume Sitja, una abraçada.
2: I bon estiu.
1: En fi, això ens en riem, però ho acabarem fent, eh? Discutir amb el nostre assistent d'intel·ligència artificial. No capigui cap mena de dubte. Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les 2 de la tarda. Avui és dia 15 de juliol, demà canviem de quinzena i canviarem de veu a Herrera i al migdia de Cope Catalunya i Andorra. Demà torna el José Miguel Cruz. I jo agafo 2 setmanes de vacances, que també és necessari. Si estàs de vacances, perfecte. Si encara no, tranquil, que arribaran rapidíssim. Això sí, hi ha una cosa que no canvia. Estàs ben informat sempre a la sintonia de COPE, Catalunya i Andorra. Que acabis de passar una bona tarda de dimecres.
3: Són les 2 de la tarda, és la 1 en les Islas Canàries.
4: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
5: Estar informado.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias. Gracias por seguir aquí en Mediodía COPE este 15 de julio. Fíjate, nos hemos ventilado medio mes y con mucha, mucha alegría.

0: Consigue hasta 1000 euros de reembolso en tu cocina integrada. Calidad pensada para durar. Bosch.
1: Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
2: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
1: Hazte mutuero.
2: Condiciones en Mutua.es.
3: Pon tu mente en blanco e imagina un vino blanco como el azul del mar. Es un blanco como ninguno. Vinos de la denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno.
4: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegura Alarmas al 900-351-351. Con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los ocupas, tienes esto. Movistar Prosegura Alarmas.
5: Pilar García de la Granja.
6: Mediodía COPE.
7: COPE Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat.
8: La dificultat per accedir a un habitatge ja no és només un problema social, sinó que també està passant factura a les empreses. Un estudi de Pimec alerta que la meitat de les petites i mitjanes empreses catalanes han frenat decisions de creixement perquè no troben treballadors o perquè aquests no es poden permetre viure a prop de la feina. Ens ho explica la Yolanda Canales.
9: Trobar un pis assequible s'ha convertit en un obstacle també per al mercat laboral. Segons un estudi de Pimec, el 67% de les petites i mitjanes empreses catalanes asseguren que algun candidat ha rebutjat una oferta de feina per problemes relacionats amb l'habitatge. La conseqüència és que moltes empreses es veuen obligades a frenar els seus plans. Un 28% ha renunciat a contractar més personal, un 16% ha ajornat projectes de creixement i un 13% ha descartat obrir nous centres de treball. Per això, el president de Pimec, Antoni Canyete, adverteix que el problema de l'habitatge ja no és només una qüestió social, sinó també econòmica.
10: N'hi ha necessitat de cobrir llocs de treball i n'hi ha llocs que és que no n'hi ha habitatge. I, per tant, quan tu tens llocs de treball i possibilitat d'alguna forma de que la gent pugui vindre a treballar, que no pugui treballar les persones i que no es puguin cobrir llocs perquè no n'hi ha habitatge, o perquè l'habitatge que n'hi ha té uns costos que fa impossible que n'hi hagi o es pugui produir la contractació, el problema va més enllà de l'àmbit social, que ho té i és transcendent, però també en l'àmbit econòmic.
9: L'estudi també revela que 6 de cada 10 empreses han assumit sobrecostos per contractar treballadors amb una despesa extra d'uns 5.500 euros l'any. Davant d'aquesta situació, Pimec reclama un gran pacte per augmentar l'oferta d'habitatge assequible i millorar les connexions de transport fins als centres de treball.
8: I seguim parlant d'incendis perquè Catalunya...

0: és de perill molt alt. En aquest context, des de la Diputació de Lleida tornen a reclamar un canvi en la política forestal. El seu president, Joan Talarn, assegura que el model basat a deixar que la natura evolucioni sense intervenir ja no respon a la realitat actual, marcada pel canvi climàtic i l'abandonament del món rural. Per això, Talarn defensa una gestió activa dels boscos, amb més manteniment, obertura d'accessos i aprofitament de la biomassa, per tal de reduir el combustible disponible quan es declara un incendi.
1: Entra al bosc no el fa malbé. El que el fa malbé és que si no el tractem, si no el treballem, al moment que es produeix un foc, és molt difícil d'aturar-lo, que els focs de sisena generació són més que evidents, i en aquell moment, això sí que de veritat destrueix totalment el bosc. La regeneració és molt complicada, mentre que si nosaltres podem fer tallafocs a través de vies, a través de pistes o a través d'altres eines que tenim, això evita que hi hagi una crema més gran del bosc, evita que pugui passar d'un costat a l'altre, i això també fa que el bosc, la cura del bosc sigui millor.
0: La Diputació de Lleida també reclama més eines i finançament perquè els ajuntaments puguin gestionar els boscos públics i demana a la Generalitat i a la Unió Europea que facilitin un nou model de gestió forestal adaptat als efectes del canvi climàtic.
2: I és que els incendis forestals d'aquest estiu ja han deixat milers d'hectàrees cremades, habitatges afectats i nombrosos confinaments. Un cop extingides les flames, per moltes famílies comença un altre repte, valorar els danys i activar els tràmits amb l'assegurança. Els experts recorden que és important comunicar el sinistre dins del termini establert, documentar els desperfectes en fotografies i iniciar les mesures necessàries per evitar que els danys empitjorin. Si l'habitatge o el bé afectat està assegurat, la companyia assumirà la cobertura prevista a la pòlissa. Però com funciona tot plegat? Ens ho explica Pedro Tomei, president fundador de l'Observatori de Catàstrofes i president de l'associació Cluster Catàstrofes.
3: El consorcio de compensación de seguros no cubre los incendios forestales. Sí es verdad que cubre un gran espectro de riesgos catastróficos como inundaciones, como terremoto, en fin, muchísimas otros. Pero sin embargo, entre los riesgos que no cubre, pues se encuentra, pues por ejemplo, las nevadas. Tampoco las cubre, Filomena no lo cubrió, y lo cubren las aseguradoras de aquellos bienes que están asegurados, y los incendios forestales tampoco los cubre el Consorcio de Compensación de Seguros.
2: El sector assegurador afirma que, malgrat l'augment dels grans incendis, no es preveuen increments significatius en el preu de les assegurances de la llar. Insisteixen en la importància de la prevenció i recorden que, en cas de fenòmens extraordinaris, les indemnitzacions poden correspondre al Consorci de Compensació d'Assegurances sempre que existeixi una pòlissa prèvia. I canviem de tema perquè l'Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ha presentat una enquesta d'inserció laboral dels titulats i titulades de graus universitaris. Aquest informe mostra les satisfaccions dels alumnes amb el grau que han cursat i la valoració que en fan entre d'altres. Ens ho explica en Pol Matavaques.
4: L'àmbit de coneixement que ha rebut una millora més important en general és el de l'anglès. Ha millorat més d'un punt, en una valoració sobre 10, en tots els aspectes, sent en el de les enginyeries on ha viscut un creixement més important, amb gairebé 2 punts. Així ho ha valorat Anna Prades, cap de l'àrea d'internacionalització i generació del coneixement d'ACU Catalunya.
5: Volem destacar l'anglès perquè per primera vegada en la sèrie històrica des de 2001 aprova. És de cop, arribem al 5 en la formació d'anglès, que no és partir de coets, però és la primera vegada que el nostre sistema aprova amb la formació d'anglès.
4: L'informe mostra que els àmbits de coneixement que tenen una quantitat més elevada de contractes fixos o indefinits són els que han cursat estudis socials o d'enginyeries, superant el 70 i el 80% respectivament. Per altra banda, també cal destacar que gairebé 2 de cada 3 alumnes treballen mentre estudien. Un 71% dels enquestats reconeixen que tornarien a cursar el mateix grau, per tant, que mostren una satisfacció important. Això suposa un augment de 7 dècimes percentuals respecte al 2023. També destaca que els contactes ja no són la via d'accés principal a la primera feina de les persones graduades, sinó que són les pràctiques o la iniciativa pròpia.
6: Cope Catalunya.

0: Consigue hasta 1.000 euros de reembolso en tu cocina integrada. Calidad pensada para durar. Bosch.
1: Cope Lleida.
2: 97.4 FM.
3: Residència de Gent Gran El Parador. Un gran equip de professionals, social i sanitari, al costat de les persones grans que tant estimem. Informa't i beneficia't de la prestació econòmica vinculada al servei. Estem al carrer Almodivell 6, al costat de la Catedral de Lleida. Informa't a residenciaelparador.com o al 973 82 86 24. Volem ajudar-te. Residència El Parador, al costat de la Catedral.
4: Aquest estiu, Lleida viu la cultura a tota la ciutat amb més de 100 propostes per a tothom. Activitats per gaudir amb circ, música, cinema a la fresca i exposicions de dia i de nit. Consulta la programació de l'estiu en viu a paeria.cat. Lleida, on l'estiu inspira cultura. Ajuntament de Lleida.
5: Ha estat víctima d'una estafa bancària i li han desaparegut diners del seu compte inesperadament? A Cudos Consultors som especialistes en dret bancari i estafes per internet, amb una àmplia experiència d'assumptes on els clients han recuperat els seus diners. Disposem d'un equip d'advocats que estudiaran el seu cas i l'ajudaran a reclamar la quantitat que hagi perdut. Cudos Consultors, a Balaguer, Viella i Lleida, passeig de Ronda 57, telèfons 973 28 28 18 i 973 27 27 99.
6: El Tour de Francia ya está en marcha y la emoción no da tregua.
7: Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
6: 3.333 kilómetros de pura adrenalina.
7: Arriesgando, tumba abierta, ¿no?
6: En COPE te lo contamos todo.
7: 20 kilómetros meta.
6: Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Alberto Arauz, Joan Prats y Eric Prade.
7: Buenas tardes, amantes del ciclismo.
6: Cada día desde las 4 en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, cobertura especial en tiempo de juego.
7: Línea de meta, Eric Prade.
6: Hasta el 26 de julio, el Tour de Francia en COPE con Eric Prade.
1: COPE Lleida.
2: José Luis Corrochano.
8: En la tarde de COPE, especial Mundial 2026.

0: que la final es podria seguir a la via pública tant si Espanya arribava a la final com si no. Doncs bé, fa poques hores que el consistori barceloní ha confirmat quan i on serà l'escenari de la pantalla gegant. No serà ni a plaça Espanya ni a plaça Catalunya. A plaça Catalunya, de fet, es va viure la final de l'última Eurocopa, serà al carrer de Martí i Franquès a les Corts, a tocar del metro de Palau Reial. Hi haurà música i jocs a partir de les 7 de la tarda, 8:45 del vespre ja es connectarà amb la prèvia i a les 9 és quan començarà la final. Fora de la ciutat comtal, la mateixa iniciativa es repetirà a Badalona, al barri del Gorg, Sant Adrià del Besòs, obrirà la plaça de la Vila, Sabadell escollirà l'amfiteatre del Parc de Catalunya, mateix ambient festiu a Castelldefels, a la plaça 3 a Claramunt, al Prat, Cornellà, Santa Coloma i Sant Feliu de Llobregat.
1: 3:52, tenim més coses. Vinga, marxem cap a l'aeroport del Prat, aeroport de Barcelona, perquè està el Víctor Navarro esperant Karim Adeyemi, el proper fitxatge del Barça. Víctor!
2: Que aterra en 40 minuts, Albert, aquí a l'aeroport, a la terminal corporativa del Prat. Ve de Dortmund amb la seva família, la seva gent més propera, i ja s'instal·larà aquí. Estarà, com és habitual en els fitxatges, els primers dies a un hotel de la ciutat comtal, molt a prop, de fet, del Camp Nou. Està previst que entre avui i demà passi les proves mèdiques, ha d'anar a l'hospital i també a la ciutat esportiva, perquè es fan en dos parts, en dues parts, i després ja podrà entrenar les ordres de Hansi Flick. Hem de veure com es fa aquesta, bueno, el comunicat oficial, segurament dijous o divendres, però la presentació quedarà ja per la setmana vinent, perquè el president Laporta és Estats Units, també d'ECO, i ja es queden per la final d'aquest Mundial, de la final on està la selecció espanyola. Recordem que el Barça paga per Adeyemi 22 milions d'euros fixos, més 100 milions en variables que estan vinculats a títols, i a més el Dortmund es queda al 20% d'una futura plusvàlua, és a dir, en cas d'un traspàs doncs es queden un 20% d'un possible traspàs posterior del jugador. És el segon fitxatge després d'Anthony Gordon, i no exclou important l'opció del nou i l'opció de Julián Álvarez.
1: La informació del Barça ens porta seguir pendents que es faci oficial la sortida de Marc-André Ter Stegen a l'Ajax i conèixer l'abast exacte de la lesió de genoll de Frenkie de Jong, que avui el Barça treballa en doble sessió. Ho ha fet aquest matí i ho torna a fer a partir de les 6 de la tarda. Parlant del Barça, ens preguntem ara quina està sent la incidència dels internacionals del conjunt blaugrana amb Espanya. Oriol Ruiz.
3: Actuacions dispars, dels jugadors del Barça amb Espanya en aquest Mundial. Per començar, Eric García i Joan García encara no han arribat a debutar, i Gavi va passar de la titularitat contra Cap Verd a jugar només 7 minuts des d'aleshores. Ferran Torres, com a quart davanter, només ha tingut com a aparició estel·lar l'assistència a Miquel Merino en la victòria contra Portugal a vuitens de final. La cara agradolça, podríem dir que és Pedri. Va començar com a titular indiscutible, sent el líder en ocasions creades a la fase de grups, però ha acabat perdent la titularitat. Per la seva banda, Lamine Yamal va de menys a més després de la lesió, suma un gol i ahir va provocar el penal davant de França a la semifinal. Les grans notes positives són Dani Olmo, amo absolut de la mitja punta i dinamitzador de l'atac, sumant dues assistències, i especialment Pau Cubarsí. Amb només 19 anys, el central és la gran sensació del torneig i està considerat el millor del Mundial en la seva posició. Lidera el campionat en precisió de passades amb un 97%, en duels guanyats un 85%, passades progressives 11 per partit, i ja és el jugador més jove de la història en sumar 6 porteries a 0, superant el mític Paolo Maldini.
1: Més futbol, parlem de l'Espanyol, que comença una concentració nevata a l'Alt Empordà, Jansenés.
4: Sí, l'Espanyol viatja en una estona cap a Torremirona. Allà el conjunt blanc i blau s'allotjarà fins al 22 de juliol en el primer estaix de pretemporada. Viatgen 30 jugadors, entre els quals encara està Antoniu Roca, que, com van comentar ahir, podria sortir cap al Mallorca. També estan les 3 noves incorporacions i 3 jugadors del filial. Està previst que l'equip realitzi una primera sessió d'entrenament avui mateix, un cop arribi a les instal·lacions de la localitat de Navata. I durant la setmana a la Costa Brava, els de Manolo González jugaran dos partits. El primer, dissabte 18 a les 8 amb l'Olot, al municipal d'Olot, i el segon, dimarts 21 a 7:45 amb el Pau Futbol Club, un equip de la segona divisió francesa. Es jugarà al municipal de Peralada.
1: Apuntat. Alguna més de futbol? Per exemple, segon, el Sabadell segueix perfilant la plantilla pel retorn a la categoria, el futbol professional, a la Liga Hypermotion. Ara arriba el central José Luis Català. Detalls, Marina Herrero.
5: Doncs sí, perquè el Sabadell ja té nou fitxatge, com deies, José Luis Català, que marxa de l'Espanyol per arribar al conjunt arlequinat, signa per dues temporades fins al 2028 per jugar a segona divisió, i arriba a cost zero després de que els dos clubs hagin arribat a un acord pel traspàs. El que era capità del filial posa fi així a la seva etapa com a perico després de 8 anys. L'Espanyol, per cert, es reserva un per

0: si te animas, nos llamas esta noche. Y intentaremos levantar tus ánimos.
1: Tots els dies, a partir de 2:15 de la matinada. Momentos amb Luis Rodríguez.
2: Momentos.
1: Un programa de confidències. A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic.
2: Que m'esteu ajudant molt, sobretot tu, i només volia dir-te que t'estimo moltíssim, que gràcies per estar al meu costat i que sempre podràs comptar amb mi igual que jo estic comptant amb tu ara. Un petó.
3: Met you by surprise. I didn't realize that my life would change.
4: Sense voler jo et faig mal quan t'enrono de la meva soledat, però és lo que jo sento, i amb tu ets l'única que jo puc enraonar i dir-te els meus sentiments. Et desitjo el millor, reina. T'estimo molt. Una forta.

0: et volia dir que t'estimo molt, que encara estigui de viatge, que, bueno, que cada dia me'n recordaré a tu, que encara que també després me'n vagi donant un altre cop de viatge un mes, que sàpigues que sempre estàs al meu cor, que no m'oblidaré a tu. T'estimo moltíssim i bona nit, amor.
1: I que siguis molt feliç com ara estem tots i tots feliços, vale? Un petó.

0: si necessites parlar. Aquest és el teu lloc. Aquest és el teu espai. Aquest és el teu moment.
1: Moments.
2: Sempre amb tu, on siguis.
1: T'escoltarem.
2: L'amor, com el foc, no pot subsistir sense un moviment continu.
1: Moments. Un programa